0: tumi, virar en skotana. Det är frigis kotana, virar illa tom. Ta bon vous se. Ta. Ja bandera. H, ja bandera. H, ja bandera. H, ja bandera. H, ja bandera.
1: Chela, Girlo Gini, Chela, Laurentina, Chela, Bondi 7, Chela.
0: Tá bom você, tá bom você, tá bom você.